0: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.
1: T'agrada la música?
2: T'agrada la música?
1: Ràdio Pego.
2: 107.8 en FM.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
1: Radio Pego, radio de proximitat.

0: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat.
1: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. 107.8.

0: calor de verano.
1: En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653 867 383.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
3: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
2: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
3: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
2: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653-867-383.
4: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
5: Cuando me dice que pare.
6: O que quiere irse a casa.
7: Cuando no dice nada.
5: Pero veo que se agobia.
6: Todos sabemos lo que significa no.
7: ¿No?
5: Si no entiendes un no,
6: eres un potencial agresor sexual.
7: No es no.
4: Respeta los límites, ¿sí o sí?
7: Gobierno de España.
8: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
9: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
8: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
10: Sheep.
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego. So wake
10: up. Bon dia. The rhythm of love. Estàs escoltant Ràdio Pego. Open

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics, amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a les 11.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal Ones d'estiu a Ràdio Pego. Ens trobem a dijous 30 de juliol del 2026. A punt ja d'acabar el mes de juliol. Són exactament les 8:08. Seguim amb aquesta calor extrema, però nosaltres anem a refrescar-nos amb bona música, és clar que sí. Sigueu benvinguts i, per supost, una jornada més. Rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí, Mapi Domènech. Com sempre, un plaer poder-te acompanyar des de Ràdio Pego i des del nostre magazín matinal tan refrescant. Per començar avui la nostra selecció musical, ho fem gaudint, per supost, d'un gran clàssic. Avui comencem la nostra selecció musical amb una de les meravelloses veus que tenim aquí en Espanya, una veu femenina, una veu estimada i sempre amb un cant romàntic. Nosaltres avui escoltem el seu famós Agapimu, una cançó de l'any 1979, un tema amb ritme alegre que fusiona, doncs, com un cant vital.

Agapimo, ya sabeu, és una paraula greca i és un tema que es va convertir en una de les cançons més emblemàtiques per a Anna Belén. Així, amb ella i amb aquest clàssic, nosaltres el donem la benvinguda i les gràcies per estar així amb nosaltres. Agapimo. Agapimo.

amb la espectacular veu d'aquesta grandíssima cantante espanyola, amb aquesta clàssic, amb aquest record a l'any 1979, amb aquest Amor meu, Agapimu. Nosaltres et donarem la benvinguda i començarem a arrencar amb la nostra selecció musical. Agapimu amb Ana Belén. I ara és moment per escoltar a Mika. Love Today.

estim-ne optimista, nosaltres continuem amb la nostra selecció musical. Així estàvem escoltant la veu de Mica amb aquesta cançó que ens va presentar el 2006. Una cançó que ens anima a superar els moments dolorosos i a connectar amb la felicitat. Deixa enrere les tristeses i accepta l'amor. Un amor de manera lliure. Love Today. I de Mica a Fonseca i Rawayana. A més, escoltem el tema Venga lo que venga.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: 1. Moment per conèixer aquest número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada del dimecres d'ahir, 29 de juliol del 2026. Va ser el 51.971 de la sèrie El 42. Repetim. Número premiat del cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 5197U de la sèrie 042.
2: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

i amb la dolçura que ens té acostumbrats, així arriba aquesta grandíssima cantanta que ens va acompanyar durant la dècada dels anys 70-80. Una cançó que celebra, doncs, aquest amor cap a una persona molt sensible. Corazón de poeta. Ella és Janet.

L'artista, doncs, accepta aquest ser, aquesta persona amb totes les seves rares i amb la seva forma bohèmia de veure el món. Així estàvem escoltant aquest Corazón de Poeta, com havíem presentat, recordant a Janet amb aquest clàssic de l'any 81. Seguim amb més bona música. Wherever You Will Go. Tot un clàssic de l'any 2002. Recordem a The Calling.

0: El gran artista italià Damiano David compta amb la participació vocal de la seva parella Dove Cameron amb aquesta preciosa balada que parla doncs d'un romanç obscur, mescla la imaginació gòtica amb la idea d'un amor etern. Aquesta Zombie Lady, el tema que es va presentar el 2025.
1: T'agrada és la bona música? 107.8.
0: I des de la 107.8 de l'FM seguim viatjant a través de la música, per supost, i seguim rescatant i gaudint de grans clàssics. En aquesta ocasió, un tema original de Lluís Llach, una cançó de l'any 74 interpretada per Aitana Ferrer. Que tinguem sort.

Meravellós tema, una famosa cançó, com havíem presentat, composta per el grandíssim cantautor català Lluís Llach a l'any 1974, en aquesta ocasió, interpretada per la veu d'Aitana Ferrer. Moment ara per escoltar a Jordyn Sparks, el tema No Way.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I seguim amb un estiu sense descans. Acabem quasi el mes de juliol per a encetar quasi, podríem dir, l'agost, que està ja, ja al costat, amb el mercuri ben alt. La massa d'aire càlid continua oscil·lant entre el nord d'Àfrica i la península ibèrica. Això ens deixa alguns pics puntuals de calor molt intensa, però sobretot una situació de calor persistent. Continuem amb aquestes temperatures màximes oscil·lant entre els 35-40 graus i unes mínimes per damunt dels 20 graus, amb unes nits tropicals que continuaran sent les protagonistes. Cal recordar que fa 30 anys arribar als 40 graus un o dos dies durant l'estiu podia considerar-se relativament normal. La diferència és que ara aquests valors els registrem pràcticament cada dia al llarg de l'estiu. Seguirem, com havíem dit, sense descans i seguirem amb aquestes temperatures màximes fins a arribar almenys al mes d'agost, oscil·lant entre els 35-40 graus.
2: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre diferent.

Ahir estàvem escoltant d'aixòs locos d'amor, un tema que ens arribava de la mà de tu, otra bonita, featuring La Pegatina. I seguim disfrutant d'altres èxits, en aquesta ocasió recuperant-ne un dels anys 80, amb Falling Hurts i el tema Burning Down the House.

I viatjant a través de la música, moment ara per recuperar un altre gran clàssic. Exactament, en aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 77 amb una balada romàntica amb la veu d'Albert Hammond. El tema Eres toda una mujer. Que tus

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: On els estiu.

expressa, doncs, la soledat estival, la melancolia i un amor impossible, baix el sofocant cel blau d'una ciutat buida. Azurro, blau. Un meravellós tema de la dècada dels anys 60, exactament any 1968, un tema original d'Adriano Celentano i que nosaltres avui l'hem recuperat amb la veu de Vega. Seguim viatjant a través de la música, seguim gaudint de més grans èxits i en aquesta ocasió ho fem escoltant el This Love dels Maroon 5.

Ego. Parla de la vanitat, de l'orgull personal. Així estem escoltant la veu de William, de Willy William. I aquest exitós tema que ens va presentar al 2017.

Moment ara per gaudir i rescatar un altre tema. Deixa els 80, exactament ens quedem situats a l'any 86, amb William Pitt, veu masculina i sexy, amb tins nostàlgics, City Lights. Life, no reveries, got no... La ciutat de les llums. Memories. Follow me, don't be afraid. Light is on.

ja sabem, gaudint no d'aquest sé. Gran clàssic del 86 amb William Pitt, i en aquesta ocasió ens anem a escoltar a la Becky G, que en aquesta ocasió compta amb la col·laboració de Karol G amb el tema Mommy.

Karol G, el Meixen Mami. Moment ara per escoltar cicatrius fetes tatuatge. Un tema que ens arribava de la mà de Traficants de Sucre en el 2016 des de l'àlbum Foc.

0: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
1: Som Ràdio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.
0: I des de la 107.8 en FM nosaltres seguim viatjant a través de la música. En aquesta ocasió arriba el tema Bésame, un petó com a refugi. Funciona com un salvavides emocional. És el tema que ens arriba de la mà d'Alejandro Sanz junta a Shakira.
2: Tan parecidas. Al final no me atrevo a dejar que el destino decida.

Un poema musical, eh? Així estem escoltant aquest Bésame, com havíem presentat, amb la veu d'Alejandro Sanza i la grandíssima Shakira. Seguim amb més bona música, moment ara per escoltar el tema de Raison, amb Who Backstack.

el narrador cantant admeteix els seus errors. Demana perdó per ser tan arrogant i no donar-se compte del mal que feia. The Reason, si estàvem disfrutant d'aquest exitós tema de Hope Baxter. I seguim amb més bona música, anem a canviar d'estil perquè en aquesta ocasió ens anem amb un poquet de cultura colombiana. Amb arrels caribenyes arriba en aquesta ocasió Tropical Minds junt a Juanes, un himne a la bona vibra, a l'alegria i a la cultura colombiana.

0: 107.8 de la FM.
1: I és moment de rescatar un altre d'aixòs grans clàssics del rock espanyol. En aquesta ocasió, un tema de l'any 1988, un tema original de Loquillo, que ve interpretat junt a Manolo García, El Rompeolas.

maravillosa. Recordo un gran clàssic, el Rompeolas, en aquesta ocasió. Rescatàvem aquest èxit, els temes del 88, amb Loquillo i Manolo García. Seguim viatjant a través de la música, seguim refrescant-nos en un manantial de grans èxits i bona música, per supost. En aquesta ocasió, donem pas a Harry Styles. El tema Adore You.

0: gotta do.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. A l'estiu, surti viu. A Ràdio Pego el farem gaudir del temps lliure. Sintonitza'ns.

Fantàstic tema, el que estem escoltant en aquesta ocasió, Sangre, amb Viva Suècia, i si lo veu cantant, veu líder del grup Siloé. Parla d'aquesta manera d'afrontar el dolor, necessitat d'acceptar els danys del passat per poder sanar i començar a fer les coses bé. Viva Suècia i Siloé, Sangre. Rescatem un tema del 2024, Honey Boy, amb Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Victorina, Nile Rodgers i Xenxia.

I canviant d'estil, entrarem ara ràpidament a parlar d'un amor intens. Intens que pot arribar a ser obsessiu com si m'haguera fet una bruixeria. Brujeria és el tema que nosaltres passem a escoltar ara a continuació de la mà del gran combo de Puerto

Arribem a les 10 del matí. En aquesta ocasió, escoltant el tema Penso en tu, amb Ure i

0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.
2: Arrenquem en aquesta tercera i última hora del nostre Despertino d'avui, d'aquest dijous 30 de juliol. Comencem aquesta tercera hora amb Sidecars, amb el tema A Càmera Lenta.
3: Que perdí el equilibrio.
2: Una cançó que ens parla, doncs, d'acceptar el final.
3: Han llovido mares desde que llegaste hasta aquí.
2: Diu que de vegades soltar algú també significa...
3: Por la...

0: ara por ti.
1: Aleshores, també hi ha que entendre que quan t'estimes algú, hi ha que cuidar-lo i de vegades hi ha que deixar-lo anar a càmera lenta. Sí, de Cars.

Suïts amb eixe Blank Space. And I'll write your name. Un espai en blanc, una sàtira brillant a la qual doncs, li feia als mitjans de comunicació de premsa rosa que diuen que inventaven històries falses sobre la seva vida sentimental. I de Taylor Swift a la veu d'Abraham Mateo amb un himne festiu afropop, una cançó per a desconnectar, per a deixar-se portar a través del ball i no preocupar-se de res. Ball la la, Abraham Mateo.

0: quizás.
1: Un clàssic atemporal donant-li un toc fresc i actual, sense perdre aquesta arrel tradicional caribenya.
2: Pensando.
1: Ens anem amb tot un clàssic, el famós Quizás, Quizás, Quizás, amb la veu d'una grandíssima cantant cubana com és Omara Portuendo, que en aquesta ocasió compta amb la força moderna de la gran artista argentina Nati Peluso.
2: Ando.

0: tema històric, eh? Un gran clàssic. Quizás. Amb la veu de la cubana Omara i Nati Peluso.
1: Era tu.
0: Moment ara per situar-nos i rescatar un tema del 2023. Tu otra bonita en aquesta ocasió compta amb la col·laboració de Bebe amb el tema Coloreado de Azul.
1: Estar lejos y se muere por mi beso. Y para empezar, arranco por ti, por una mirada, por unos abrazos, por querer vivir tu batalla naval, verde militar, dos números tres.

0: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o a les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
1: ¿Cuántas veces nos miramos a los ojos

La gran artista malagueña, doncs, canta sobre la importància de tornar a ser un mateix després de dir adeu. Como te digo, com havíem presentat amb Vanessa Martín. I seguim gaudint de grans èxits, seguim acompanyant-te des de la 107.8 de l'FM en aquesta ocasió, escoltant el Dance With Me Tonight amb Oli.

ritme del ritme clàssic del doo-wop amb un pop alegre. Assistem a escoltar a Olly Murs amb aquest Dance With Me Tonight. Vaya amb mi aquesta nit. Seguim viatjant a través de la música en aquesta ocasió, escoltant Aitana i Mike Towers. Parlen d'una atracció física molt forta amb aquest sentiment natural.

Doctor My Life, un éxito tema del 2025, una cançó que ens arribava de la mà de Jane Bull i amb la col·laboració de Bacara. Seguim amb més bona música, seguim escoltant més bona música des de Radio Pego, per supost des del nostre Ones d'estiu, d'aquest dijous 30 de juliol. Moment ara per escoltar a la Beyoncé amb el Break My Soul.

Es trenca l'ànima, Break My Soul, sí, amb la veu de la Beyoncé. I ara moment per gaudir d'aquesta grandíssima cantanta del pop urbà català, com és Ciache. Amb ella recordem aquesta cançó del 2025, de l'any passat, una cançó plena d'energia, de bon rotllo, una producció que evocava platja, festa i amors estiuers. Aquest estiu el passo amb tu.

Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego. Si un bon estiu vols passar, la 107.8 has d'escoltar.

0: Dos grans veus espanyoles unides per una cançó. Per una banda tenim a Carlos Andes, per l'altra a Nil Moliner, els quals recordàvem avui amb eixe feliz, feliz.
1: Beautiful, beautiful, beautiful.
0: Any 2018, escoltem a Basi. En aquesta ocasió comptava amb la col·laboració de Camila Cabello amb el tema Beautiful.

0: Yeah.
1: Buffy, Camila Cabello, amb ese Beautiful.
2: Yo no sé.
1: I en el 2022 arribava Dáviles de Nova Elda, el Cali i el Dandy, amb la musiquita. Hey.

Nil Moliner canta un amor a una relació a mig gas. Costa Rica. Així rescatant aquest tema del 2023. Són les 10 i 54 minuts d'aquest dijous 30 de juliol. Seguim viatjant a través d'altres grans temes. En aquesta ocasió, Oh My God, Eso y Sexy Rate.

I ara sí que ens ha arribat el moment de ficar a punt i final. Ho fem escoltant a Rei Morao i el tema Però si te vas. És clar que sí. Una servidora diu adeu, ja no va tots que acaben de passar una feliç jornada, un feliç dijous. Me'n tinc que anar, però ja sabeu que és un fins demà. Demà, com sempre, puntuals, a les 8 del matí tornarem a estar així, acompanyant-te des de l'ONES d'estiu a Ràdio Peu, en l'essència.8 de la FM. No és que res més que desitjar-vos que acabem de passar una feliç jornada, un feliç dijous i que demà més i millor. Sigueu feliços, cuideu-se, ciao.

0: month.
1: 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna
2: turn me on, turn on your stereo. Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
4: Procurar estar en un ambient fresc.
3: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
4: Beure abundant líquids frescs.
3: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
4: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
3: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
4: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
3: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
4: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
3: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
4: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
3: és el 653-867-383.
5: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
6: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
7: Cuando me dice que pare.
8: O que quiere irse a casa.
9: Cuando no dice nada.
10: Pero veo que se agobia.
8: Todos sabemos lo que significa no.
9: ¿No?
10: Si no entiendes un no,
8: eres un potencial agresor sexual.
9: No es no.
10: Respeta los límites, ¿sí o sí?
9: Gobierno de España.
2: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
11: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sol.
5: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.

0: 691-022-333. El nostre WhatsApp. Agenda'l.
1: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa. Sento si algun cop t'he decebut. Sóc un ximple que t'ho posa complicat. Que estima,

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio.
1: Ràdio, ràdio, pego. Ràdio, pego. Pego.

0: No sé què em veus.
1: Catano.
0: No sé què em veus.

I jo em desperto i estic donant-li voltes perquè estic vivint, això és awesome. Jo sento el batec, tu sents el batec, però naia, mira, tu ets broken. I saps que si queda t'espera la pena perquè feia temps que no tinc sent. Pilla el meu record i les fotos, la meva memòria, si fes un delete. I fes que el moment en què ens vam trobar ja estava bé, s'ha quedat com si Frozen. I per la nit quan tu vens et disfraces som tant de canya, no hi ha random. Pilla el meu record i les fotos, la meva memòria, si fes un delete.

0: Ràdio Pego.
1: 107.8 FM.
2: És a cada moment quan tens l'oportunitat de no contribuir i fer un pas al costat. És a cada moment i el temps se t'està acabant. Qui

0: tot.
1: 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna turn me on, turn on your stereo.
2: Si el que t'agrada és la bona música,

0: Vello Pego. Són la seva veu. Vello Pego.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.

Creuant la mar Mediterrània, els pobles del sud d'Europa, responent a l'estafa, responent a la troika, construint esperança, construint empoderament popular. Vine i fem història, va.

sabates no et disfressen, et vestixen, et protegeixen els peus i et transporten. T'aporten un origen, la terra, el barri, el poble, l'accent com a diferència essencial. Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres. Conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres. Un calçat que et fa a cada pas més original.

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

com donar-li temor al silenci si l'únic que et vull compartir detalla pel que ve morir. Com negar-me a entregar cap missatge si trenc el mal hàbit i dic les coses que em fan emocionar.

Les ganes per raptar-te amb delicadesa com una sobrisa d'estiu. Gràcies per saciar-me les maies amb els llevis que han arrossegat la violència quan note que estàs lluny de mi. Tornaré

com tensar teories contràries, malgrat que al creuar les mirades no cal forçar més els senyals. Com citar la paraula adequada, i així al brindar de matinada confirmes que creus més en mi

Ràdio Pego, t'acompanyem allà on vagis.

A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8 i mitja de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.